0: Y con esto nos despedimos. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtv.es.
1: Radio 5 Tot Notícies. Illes Balears. Ràdio Nacional d'Espanya.
2: Bon dia a tots, com esteu? Són les 9 i 5 minuts d'aquest diumenge, dia 31 de maig. Fem en aquesta hora el primer repàs a l'actualitat de les Illes Balears. Pablo Hernández és el control tècnic. Vot saludar, Ines Candell. Abans de res, en Parau, volem conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears continuem amb temps estable i càlid. Avui els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 26 graus a Formentera. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant aquest matí, algunes boires a zones de costa. Bufa vent fluix amb brises. És una informació d'AEMET.
2: Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 22 graus a Mahó i 23 a la resta d'illes. Començam en plana de successos. Un home de 45 anys ha resultat ferit greu després de precipitar-se mentre conduïa un minibús a l'autopista d'Inca després de sortir d'una rotonda a Sa Pobla. Els bombers de Mallorca van haver d'excarcerar-lo. Els fets foren a les 6 de l'hora baixa d'aquest dissabte, quan, segons les primeres hipòtesis, el conductor del vehicle, que no duia cap ocupant, va perdre el control. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir el sinistre. I també vos contam que 128 persones d'origen magrebí i subsaharià han arribat en les últimes hores. Amb 8 pasteres ha estat entre l'hora baixa de divendres i dissabte. En total han arribat 5 barques a Formentera, 2 a Cabrera i una darrera a Eivissa. Les costes de Balears han registrat des de divendres un total de 192 immigrants a bord de 12 embarcacions. Més coses. El sector nàutic assegura que aquest 2026 hi haurà més iots de luxe que altres anys. El motiu? Arribaran provinents de l'Orient Mitjà. Així ho expliquen el president del clúster nàutic, Guillermo García, i el codirector de l'Orde Mundial, Eduardo Saldaña. La guerra a l'Iran incrementa les previsions pel sector nàutic de luxe aquesta temporada a les Balears.
4: Las expectativas a nivel turismo náutico para esta temporada de verano son muy buenas.
5: Porque básicamente nadie puede pasar por el Estrecho de Hormuz y tampoco se la van a jugar con la inestabilidad y la incertidumbre de que pueda haber un conflicto de nuevo en la zona.
2: Capitans, inversors, drassanes i empreses de manteniment apunten les Balears com una destinació refugi més enllà de l'encariment dels carburants.
5: Ellos probablemente lo noten, pero a lo mejor la decisión impacta en la distancia de la ruta que eligen. Però de vacaciones se tienen que ir.
2: I asseguren que més encara que vendrien si no fos per les sancions europees per la guerra ucraïna.
4: Hay barcos que no pueden venir a aguas europeas porque están bajo bandera rusa, pero los que sí que han podido venir pues pasaran aquí el verano.
2: A partir de 30 metres d'eslora es considera un superiot. N'hi ha de tots els preus i també es poden llogar 300.000 euros per setmana.
4: Suelen ser pues familias jeques árabes o familias reales de aquella zona.
2: El sector nàutic representa el 3% del PIB balear i genera 5.000 llocs de feina directes. I és que parlant de la mà, Mallorca pateix aquest cap de setmana una cúpula de calor que ha disparat les temperatures i també ha omplert les platges. L'avís d'aquest cap de setmana fou el primer de l'any. A zones de l'interior de l'illa se superaren aquest dissabte els 34 graus a Binissalem o, per exemple, Sant Antoni de Portmany. El motiu, segons explica Àngel Muñoz, de Meteo de les Illes, és per un anticicló robust que ha quedat enrocat a l'Europa Occidental.
6: Està deixant pràcticament absència de núvols, de vent i que, juntament amb la insolació d'aquestes darreres jornades, fa que tinguem temperatures molt altes.
2: Unes temperatures que continuaran al Manco tota la setmana que ve i que ja se noten al carrer.
7: Estem en maig i que mai ja m'acosti a dormir, ja vaig ja en roba d'estiu, com l'any passat anàvem en juliol. Y se nota mucho, sobre todo carrer, busos.
8: Ya hemos empezado con los aires acondicionados y porque es que sí que desde hace una semana y media para acá sí que se ha notado esa subida de temperaturas.
9: Fa molta calor, però bueno, té coses positives i negatives. Per exemple, podem començar a anar a la playa a gaudir un poc antes de que s'ompli de guiris.
10: Pel carrer és bastant insuportable. Intent no sortir, estic a dintre nostre i bueno, fa calor. De totes maneres, no es renou per mallorquins.
2: I més temes dels activistes de les illes que varen ser retinguts per Israel quan formaven part de la Global Sumut Flotilla han descrit la seva experiència tot just una setmana després que arribassin a les illes. El mallorquí Toni Riera reconeix que quan es va embarcar ja sabia el que s'exposava, però ha dit que era una cosa que havia de fer. En declaracions a Ràdio Televisió Espanyola adverteix del perillós camí que estan prenent molts estats a tot el món, diu, amb una deriva autoritària que ell ha experimentat en primera persona.
11: Veiem aquest camí que estem agafant, tots aquests sistemes autoritaris, uns estats policials, militaritzats. Si veu el que mos espera, es que rufa. I el model aquest, quan t'has vist de prop, així com que has sentit sola davant el teu nas, i veus el que hi ha, és molt fort.
2: Unes sensacions que comparteix també el menorquí Lluís de Mònic i denuncia un tracte degradant per part de les autoritats d'Israel. Assegura que el varen agredir, que volien obligar-lo a signar una sèrie de documents.
12: És verdad que en la cárcel me quisieron obligar a firmar documentos que yo me negué y recibí palizas por no firmar ciertos documentos, ¿no? Pero yo estaba convencido y yo no firmaría nada delante de sin abogado y sin mi representación consular, ¿no? Que brillaba por su ausencia totalmente, ¿no?
2: Demanen a la comunitat internacional que no miri cap un altre costat davant un estat d'Israel. Diuen que de cada vegada actua més impunitat. Més temes. Obrim ara plana política. Lluïsa Pesseguer i Maria Ramon presenten la seva candidatura a les primàries de Més per Mallorca pel Parlament. El coordinador i la diputada han anunciat aquest dissabte la seva candidatura a les primàries de la formació per liderar la llista electoral que es presenti a les eleccions autonòmiques de 2027. Els representants ecosobiranistes han apuntat que llancen la seva proposta amb una moció renovada, segons ha explicat el propi Pesseguer en una publicació en el seu compte d'Instagram. I en plana municipal, vos contam que Ariany s'afegeix a Vilafranca, Sineu i Costitx i permetrà aparcar damunt la reserva d'estacionament Orratxa Groga. El bala d'Ariany és Joan Ribot.
13: Ariany, com totes les pobles, ha tingut un creixement important. Aquest creixement d'aquestes persones que venen noves, normalment cai totes solen tenir un cotxe. I fins ara la nostra normativa no obligava a tenir cap plaça de garatge per habitatge. La nova normativa que estem ara aprovant, que de fet tenim suspensió de llicències, ja obliga a tenir un manco o un garatge per cada habitatge. Què passa? Que tenim un pàrquing de cotxes bastant clar en el carrer. I no és que sigui un problema molt greu, però a banda que el problema sigui greu, hem hagut d'actuar.
2: Els veïns autoritzats rebran una targeta municipal que hauran de deixar visible el cotxe. I els esports d'importantíssim pel futbol balear. Avui el Poblense i l'Atlètic Balear s'ho juguen tot per pujar primera ref. El Poblense serà el primer equip mallorquín jugar-se'l avui migdia. Els 11 a 2 Cartrollà reben l'Àguilas a les 12. El municipal de Sa Pobla, el 0-0 de l'anada la setmana passada a domicili, deixa l'eliminatòria completament oberta i converteix aquesta cita en la més important de la història del club. El tècnic assegura que serà un partit molt complicat, però que estan preparats.
14: I ojalá que bueno, que se recuerde mucho tiempo, eso querrá decir que la cosa ha ido bien y no es un partido del equipo, es un partido de un pueblo, es un partido de una isla y es un partido de todos, ¿no? Yo creo que nos hemos ganado el derecho a estar en esta fase y a cargarnos de energía. Va a ser un partido muy complicado, muy, muy complicado. Así que, bueno, preparados como tú durante toda la temporada.
2: L'Atlètic Balears, per la seva part, té la cita més tard, a les 7 a l'Estadi Balears. Balearicos, després d'haver perdut per la mínima contra el Real Jaén, han de remuntar per poder tornar a la categoria que deixaren fa dues setmanes. Luis Blanco compta amb tots els seus jugadors per a la cita. I ens acomiadam parlant de la 44a Fira del Llibre de Palma que ha començat aquest cap de setmana. Fins dia 7 de juny, la plaça d'Espanya de Palma serà l'escenari d'aquesta cita amb la literatura on hi participen 16 llibreries amb més de 40 activitats programades. Això ha estat tot per ara. Nosaltres tornem amb més informació. A la 1:30 aquí, Ràdio Nacional d'Espanya. Que passeu molt bon diumenge. Adéu.